chirwa molo hira kujurwa atan tan tan tan tan tan tan tan right bro mi anga kasa fubro right obinya mi anya mi right mi anya mi anya